0: 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation, el primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation, se adapta al pie, se adapta a ti.
1: Onda Cero Podcast presenta El Madrazo.
2: Nosotros cuando entramos en el local, lo primero que hacemos es identificarnos y decirle que baje un poco la música. Es muy difícil que hablen con nosotros, que estamos en el entorno de los malos.
3: Me habían quitado el pasaporte, nos tenían encerradas y no nos dejaban salir.
4: Hubo un total de hasta 6 testigos protegidos denunciantes de estos hechos.
5: Curiosamente, cada vez que vamos a un club hay mujeres nuevas. Son mujeres que cambian mucho, o cambian o las cambian.
1: El Madrazo. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
6: Onda Cero Elche. En Onda Cero, te acostem la música que es fa a la terreta.
7: Si el nostre objectiu és acostar la bona música que es fa en la nostra comunitat, per descomptat, els Xis de la Fúmiga són dels grups més destacats de la nostra regió. 13 anys d'èxits, més de 500 concerts a la seva esquena, tant dins com fora de la nostra comunitat. Una música vitalista que convida a viure i uns directes plens d'energia i potència que fan d'aquest grup un dels imprescindibles en la història de la música de la nostra regió. Lamentablement, fa uns mesos van anunciar que s'acomiaden dels escenaris. Ho faran en un gran concert en un recinte tan emblemàtic per a la nostra comunitat com és el Roig Arena. Serà el pròxim dia 24 d'octubre d'enguany, un concert que volen convertir en una festa de celebració de la música valenciana, amb multitud de col·legues de professió i sorpreses. En aquest concert no faltaran temes tan importants com aquest Mediterrània, que és la descripció perfecta de com som els valencians.

Onda Cero, Radio Estadio, Edu García. Onda Cero, Elche. Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem de a poqueta nit. Vol dir quan el dia es va apagant, quan la vesprada dona pas a la nit, de manera suau, sense pressa. A poqueta nit eixim, a poqueta nit refresca, a poqueta nit tot es veu diferent. No és una hora exacta, no es pot marcar en un rellotge, és una sensació. És ese moment en què la llum canvia, l'aire es torna més fresc i el soroll baixa sense que ningú ho diga. Potser per això ens agrada tant dir-ho així, perquè hi ha coses que no necessiten pressa, hi ha moments que no arriben de colp, arriben a poqueta nit.